0: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
1: Almassora et convida a gaudir de les festes patronals en honor a Santa Quitèria del 15 al 24 de maig. Més de 150 actes pensats per a tots els públics amb el Dia Gran de les Calderes, declarada festa d'interès turístic autonòmic. L'entreteniment està assegurat amb els bous, sopars populars, música al carrer i molta diversió. Consulta el programa en la pàgina web o les xarxes socials de l'Ajuntament. Bones festes de Santa Quitèria. Ajuntament d'Almassora.
2: Hay tardes que merecen vivirse de blanco. Llega Esencia Blanca, la nueva sesión de El Recreo en el incomparable Mall de Costa de Castelló. Tres pistas, tres ambientes, un atardecer frente al mar y la mejor música para volver a sentirte joven. Sábado 30 de mayo, ven vestido de blanco, déjate llevar. Entradas anticipadas en rememberos.es. Esencia Blanca, el tardeo más elegante de Castellón.
3: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. Aprovecha esta oferta exclusiva este viernes 22 y sábado 23 de mayo. Solo en Casmani.
4: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
5: Fira del Llibre d'Onda. Fins aquest diumenge, l'exterior del pavelló Víctor Cabedo s'ompli de literatura amb autors de primer nivell com Natibel Preciado, Jorge Molist o Paul Penn, i també tallers d'il·lustracions, podcast en directe, contacontes, descomptes especials en llibres i moltes activitats més. 41 Fira del Llibre d'Onda. Un món d'històries. Consulta la programació en onda.es. Ajuntament d'Onda.
6: Escuchas COPE.
0: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.